0: poema. Del cos dels Mossos de l'Esquadra només n'hi ha autoritzada una secció que és considerada com a força d'ordre públic i es limita concretament a prestar servei a la Diputació Provincial.
1: In the Catalan Police Corps, there's only one section authorized to maintain public order, and it only and specifically provides services to the Provincial Council.

univers és el present. El vers que heu llegit ja és el passat, ja ha quedat enrere després de la lectura. La resta del poema és el futur, que existeix fora de la vostra percepció. Els mots són aquí, tant si els llegiu com no. I cap poder terrestre no ho pot modificar. Time. This line is the present. The line you have just read is already the past. It remained behind after being read. The rest of the poem is the future, existing outside your perception. The words are here, whether you read them or not. And nothing on earth can change.

benzina plena, tramuntaren la cadena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. Avui en terres de França i demà més lluny, potser, no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré.

Anglaterra del Vallès, tres turons fan una serra. Quatre pins, un bosc espera. Cinc quarteres, massa terra. Com el Vallès, no hi ha res.

la cala, l'ermita dalt al pujol, i a la platja un tenderol que bategui com un ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que l'assumiu completa.

diners. I és patent que la major part de monedes són de xocolata. Però si agafeu aquest full, el doblegueu pel llarg en dos rectangles, després en quatre, feu llavors un plec oblic en els quatre papers i els separeu en dos gruixos. Obtindreu un ocell que mourà les ales. It is certain I have no money, and it's clear that most of the coins are chocolate. But if you take this page, double it long ways into two rectangles, and afterwards into four, then

0: 25 de la pell de brau. Direm la veritat sense repòs per l'honor de servir sota els peus de tots. Detestem els grans ventres, els grans mots, la indecent parenceria de l'or, les cartes maldonades de la sort, el fum espès d'encens, el poderós. Mare vil el poble de senyors, s'ajup en el seu odi com un gos, lladre de lluny, de prop admet bastó, enllà del fang segueix camins de mort. Amb la cançó vestim en la foscor altes parets de somni a recer d'aquest torn. Ve per la nit remor de moltes fonts. Anem tancant les portes a la por.
1: We shall speak the truth without end, for the honor of serving under the foot of all. We loathe great bellies and great words, the obscene showiness of gold, the poorly dealt cards of luck, the thick smoke of incense set before the powerful. Now the land of the mighty is vile, and grovels in hatred like a dog, barking far off, nearby, enduring the stick, beyond the mire, pursuing paths of death. With a song in the dark, we erect tall dream walls to protect us from the uproar. At night, the rustle of many fountains comes.

llegirei alguns fragments, pocs, quatre o cinc només, del cartell per als murs de la meva pàtria. Cal saber que ell, el poeta, quan escrivia el seu cartell, encara vivia fora de Catalunya. El mur on deixo el meu edicte, amb paraules que són de ningú i de tothom. Agustí m'anomenen, Bartres el meu cognom, criatura del llamp i de l'espera invicta. Invisible i sabut, torno com oreneta d'espines i cristall. O deixa't que

fogi, pátria meva, a la teva margueta, i m'hi adormi tranquil, amb fluid, dala i carrer. He dit i no m'hi adormiré.

condición general, Dios y tú. Triem un tema, el del mínim vital. Germans, pensem en l'altra vida, pensem callar totes les vostres penes. Hi ha un home que està sol tancat a la masmorra, amb el cos masegat. Obtindran el seu premi. Esquinça el sobre verd. 400 pessetes, muller, mare i tres fills, no cal dir, pa a dojo. Els béns materials no tenen importància. Dios te hablará. Missió en general. La barraca no resisteix l'aiguat i uns ulls dintre la fosca miren el sostre. Dios i tu. Germans, la vida és una creu. És on viu d'on tal, bonífic cruom, un vell palau entapissat, amb quatre cambres de banys, jardins i criats que s'avillen amb uniformes greus. La grègia mestressa sovint fa caritat. Però serà més fàcil que entri un camell. La grègia, senyora, té escrúpols, i el marit se'n riu. El pare Ignasi s'apressa a fer-li bé. Allò del camell, dama, està escrit per als no donadors. Les almoines que vostè i el senyor fan al convent, bé valen un tros de cel. En pau, que han llegit el dia? Quants robatoris, oi? És el vici, senyora, perquè el treballador... 400 pessetes, muller, mare i tres fills. Miri, pot que li digui, el gran culpable és Marx. Jo sí. On és? On és?

aquest fill, un testament els va amagar ben curts. Cosa poder que no t'agradi massa d'anar tastant per un món que s'espera. Si en sobren fills, havia'ls una guerra. Cosa poder donar feina a xernegos. Amb el teu sou, un palanquí plou agra perquè en 3 anys els podreixi les dents. No et faci por, tu pren l'opi dels rics, d'opi també d'Escòcia i de Roma. Cosa poder tenir enemics a sou. Tu, vailet nou, confia en anys futurs. Prou temps tindràs de fer-te amics Virgilis que et llegaran anelles a salvar. Cosa poder fer-te persona augusta quan tindràs temps. I avui, Octavi, noi, cosa poder degullar Ciceró.

se'n vindran de més hàbits a estudiar te i li van que ets mal rei. Els has perdut una bruta batalla que ets engosat podeu saber què ser. Mira qui veig a Nadal que una pàtria gosa posar molta esperança en tu. No gosis no poder caure batalles. Pelar tampoc no cal guanyar-les totes. Si tens napalm per sembrar camps del nord, gosa poder perdre guerres de sud.

all want the plastic rosa, lyric, all want the plastic rosa, has been good. Si bé desescalvo també, algú que sap el preu del pa i de la llet i coses útils, algú que pensa en mi i t'envia, algú que pensa, s'ha trobat un mort dins de l'aigüera, algú que sap el que pot ser la vida, algú que entén el que és ja la meva vida, un ésser excepcional, un ésser que no ha anat a cap escola, un ésser que pensa en mi i que sap que allò que necessito no és una bíblia, no és un cadastre o un llistat electoral o una llista de noces, sinó un guant de plàstic rosa, no un significant, sinó un guant, no un significant, sinó un rosa, el tutu rosa sobre les cames esbeltes i musculades de la ballarina signe del ballet de Moscou. I sobretot, la idea d'introduir-se dins el guant, la cuirassa del guant, l'ànima entrant dins el guant i el cos entrant dins l'ànima. Si aquest algú sap la sortida, que la digui, que la digui, que digui, per exemple, camines tot recte i torces els 300 anys llum a la dreta i després et desplaces cap al pol nord de la primera magnitud imantada i allí, davant, traspasses la porta de la cuina, agafes el davantal, el fregall, la màscara de Santana de Tlaloxtoc on encara s'aprecien els nas, parts de la boca i la mandíbula i comences el ritual com feien els reis i els sacerdots de l'antiguitat, el comences amb una vestal mirant-te, el comences.

esses mirilats. T'estimo, eruga imponent, escarbota amb les ungles, sento l'os esgrodeït ferint la terra encesa ferint l'os. T'estimo, petit pardal, escatina el vent, veig l'escopeta del tiet que et mata i et ressuscita, et mata i et ressuscita, t'enfarina, et cobreix de neu. T'estimo, sargantana verda, rasco la calç de la paret, veig les bales d'una guerra civil executant-la, causant, regalima, et trenco la cua i em neixen quatre ombres grasses que fan una nit. T'estimo, tartany de terra, cava amb l'aixabell, et multiplico, habites per tots els turons de la felicitat, et compares a les estrelles, pobles l'esperit dels arbres. T'estimo, serp platejada, grato la boca negra, tres dents i una tija blava, pel verí l'amor puja fet saba cap a la memòria. Li he preguntat a Déu si recordava el teu nom, Déu no em contestava, han vingut les dones de la meva història, totes enfundades en els seus guants de plàstic rosa, a rescatar-me. Anava bruta de mort fins a la sola.

0: Estava intentant veure si podia comprendre el mort sense ser jo mort. L'observava i xuclava l'aire que li havia quedat als pulmons, caverna bronquial, gran barrera de coralls. Tot intent de raciocini xocava amb l'asfíxia i inanimat tornava a la superfície, surava sobre l'aigua. L'aigua no és cap pregunta, l'aigua no té capacitat de pregunta, només donada. Millor preguntar amb el somni o amb la carn. Comprendre un mort sense ser un mort, comprendre un arbre sense ser un arbre, comprendre Wollongong, Ottawa o por mores vi sense ser Wollongong, Ottawa o por mores vi, comprendre, comprendre. Hi ha algú allí? Hi ha algú aquí? Sento per ell una lascívia sobtada que em puja des de la vagina fins al coll i em travessa els pulmons com una ferida. Toc, toc, hi ha algú aquí? Tots els meus ossos s'endeleixen, no puc estar-me de mossegar-li els peus i llepar-los i amb la boca. Hi ha algú aquí? Lo dio voluptuosament mentre li refrego els pits pels seus llavis lívids. Hi ha algú aquí? No puc estar-me de mossegar-li els somnis, d'assotar-los amb dàlies, roses, clavells i crisantems de color, de lligar-los amb la corda negra i arrossegar-los mentre corro, descalça, per un territori sense color d'Alaska. Confessa que ho saps o que no ho saps, és blanc. Són blancs. Deixa'm pensar la resposta.
1: I was trying to see if I could understand the dead man without being dead myself. I observed him. I sucked the air that remained in his lungs, his bronchial cavern, his great coral reef. Every attempt to reason clashed with asphyxia, and the inanimate returned to the surface, drifted on water. Water isn't a question. Water cannot question, can only be waves. Better to ask with dreams or flesh. Understanding a dead man without being dead. Understanding a tree without being a tree. Understanding Wollongong, Ottawa, or Port Moresby without being Wollongong, Ottawa, or Port Moresby. Understanding, understanding. Is anyone there? Is anyone here? I feel a sudden lust for him surge from my vagina to my neck, crossing my lungs like a gash. Knock, knock. Is anyone there? All my bones deliquous. I can't stop nibbling his feet and licking them with my mouth. Is anyone there? I hated him voluptuously while I rubbed my breasts over his livid lips. Is anyone there? I can't stop nibbling his dreams, whipping them with dahlias, roses, carnations, and colorful chrysanthemums. Tying them on with black string, dragging them behind me as I run barefoot over a terrain not a colorless Alaskan hue. Admit you do or don't know. It is white. They are white. Let me think of a response.
2: L'espresa del fregall de color verd, com un prat verd. Rasco. Rasco mentre intento amb la mandíbula serrar el trinant dins la cavitat cranial que ja n'és plena de noms. I sobre els noms, les pedres. I sobre les pedres, els continents. I sobre els continents, les necròpolis dels astres. Quan una pluja intensa ho esborra, i em llipa els llavis perquè digui, i digui, i digui, i no calli més. Així que rasco, frego fins que em faig sang, i de la sang a més roques amb el cor clos al de dins. I de la boca em cau un nom que rodola fins allí on els cavalls llepen l'ombra dels ocells que no poden volar.
3: I scorn with a grim scowl, green as a man, while with my jaw I try to wrench your name in the cranial cavity that is already full of names. And on the names stones, and on the stones continents, and on the continents necropolises of stars. When a heavy downpour erases it and licks my lips, urging me to speak, speak, speak, and never be silent. And so I scrub, I rub till I bleed and rot spring from my blood that enclosed the heart. And a name falls from my mouth and rolls down to where horses lick the shadows of birds that cannot fly.

vista amb el fred. T'esperava a la cafeteria subterrània de la Casa del Libro de Passeig de Gràcia, amb el cinturó de civella enorme, com sapata sexual al mig del ventre. Feia fred. Els llibres feien fred. La vida feia fred. La gent feia fred. Entraven, sortien, com si sabessin. Sortien, entraven, com si no sabessin. No sabien ni sabien. Tot resultava clar i confús. Alguns treballaven. Era evident que estava desesperadament allí per tu i que tenia fred en aquella llibreria tan ben il·luminada del Passeig de Gràcia. Clar que no anava a escriure auques i ventalls de nenes burgeses que juguen a tennis o a pàdel, i menys essent tu un borratxo consumat. Era només una manera de pensar el fred, sense escriure-ho, de sentir-lo per després. Era hivern, i era estiu i primavera i tardor, i ciutat era, però sobretot hivern i fred. Tenia l'ànima gelada, si és que tenia ànima, realment la tenia gelada. Un tros d'àrtic tenia, i si no en tenia, tenia dits gelats d'ungles llargues i pintades que volien esgarrapar-te. I no per odi, no, no per odi. Clar que després ja m'ho vas dir, que estaves mort i no podies venir. Que el teu editor, que estava més mort que tu, t'havia enviat al psiquiatre. Que el món estava més mort que vosaltres dos. I que ja ens trobaríem. I que tenies pressa. I que et sabia molt de greu d'estar mort precisament el dia que havíem quedat per no.

hagués dit. Si jo hagués dit que hi ha un home podrint-se a l'aigüera, li hauria agradat que li ho digués. Que li digués, hi ha un home podrint-se a l'aigüera. Li hauria agradat podrint-se a l'aigüera. Si hagués dit que no hi ha, que no existeix, que no s'hi està, probablement seria una frase a mitja descomposició. Una cosa així com, hi ha un podrint-se a l'aigüera, tot i que l'home en aquell moment podria ser a comprar el diari. Però no, és a l'aigüera, podrint-se. Després hi ha una manera de podrir-se. També hi ha un podrir-se de manera. Hi ha un també després de l'home. Després és un instant. Podrir-se és un cúmul d'instants o de despresos que es desprenen després. Abans no, que serien avanços. Sempre hi ha un home podrint-se a l'aigüera. Sempre és el mateix que després. Així que som al mateix punt, al principi. I el principi és abans. I abans és sempre. Evidentment, un home no és una aigüera. Una aigüera no pot podrir-se, un home sí. Si jo hagués dit, hi ha una aigüera podrint-se, hauria dit que hi ha maneres de dir aigüera i maneres de dir podrint-se. Però no he dit ni home podrit, ni hi ha un podrit, ni és un podrit. Ni tan sols he dit s'ha podrit, ni podrit. Tampoc he dit el o tots o aquells, no. No he dit aquell home es podreix o l'home, sinó un. Bàsicament perquè sempre hi ha un home podrint-se a l'aigüera. Aquest és un fet normal. Aquest normal és un fet. Tot plegat comporta una semàntica desfectual. El procés de podrint-se implica camí cap a la desaparició, desésser, descomposició. Ja no me podrint-se dins la gerra, la guerra, segons rimpor, rincraven por, només ahir. Tots ho coneixem. Repeteixo, aquest fet és normal, aquest fet és normal. Tota dona té un home podrint-se a l'aigüera. L'impersonal esdevé universal, l'universal esdevé unipoemal. L'unipoemal calla, calla. Tots els homes que es podreixen fan la mateixa cara. Totes les cares que es podreixen fan el mateix home. Tots els mateixos que es podreixen fan cara d'home, fan cara d'home. En aquest punt és impossible la identificació, encara que hi ha una manera d'identificar, la de l'aigüera. Sempre és la mateixa aigüera, mateixa, fa cara d'home. Aquesta és l'aigüera. En ella no existeix el dubte. En ella existeix l'aigüera.